0: Cambra. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Nos por internet en onda0.es.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia. L'atenció a la comunitat educativa va en augment i ara podria afectar a les proves de la Pau. L'Assemblea de Professorat Corrector, formada per més de 250 especialistes, ha anunciat possibles mesures de pressió davant el bloqueig en les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Entre elles, una renúncia en bloc, la no assistència a la constitució dels tribunals de correcció i possibles mesures relacionades amb les qualificacions. L'Assemblea també critica, diuen, el silenci de les universitats públiques valencianes i reclama un suport institucional més clar tant al professorat com a l'alumnat. Els contem també que el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, encapçala a hores d'ara ací a València una manifestació per a reclamar salaris dignes, vivenda accessible i uns serveis públics.

0: plis de qualitat. La marxa així este migdia des del carrer Sant Vicent de València a l'altura de la plaça de l'Ajuntament i farà parades al Palau de la Generalitat i a la seu de la patronal autonòmica. Un tribunal de València ha condemnat al pagament d'una indemnització de 160.000 euros, de quasi 160.000 euros, a una clínica quiropràctica per les lesions provocades a una pacient de 32 anys tras les manipulacions contraindicades que empitjoraren el seu estat neurològic i que finalment va desenvolupar en un altre síndrome més conegut com cola de caballo. A estes hores, a Torrevieja, el director general de Turisme, Israel Martínez, assisteix a l'entrega de distintius de qualitat turística SICTEC, i la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, assisteix a l'apertura d'una nova residència de salut mental a València. Bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: està que li feien que estiguem parlant i tal, i nosaltres pues, encantats que ens contaran ells també coses, no? I ja està, l'Associació Cultural Mare de Sant Parats i aquest apartament és Cristo, i sent tres imatges, professor, de mil, això és de 1600, de l'Església Santa Mònica, uh-huh. És quan t'arrenca. Però la història sempre és superxula, no? El Cristo que en 1936, en època de guerra, assaltant a l'Església, feren pols i tal i qual, després un Octavi Vicent el recuperà i el feu nou i tal, però n'hi ha una imatge processional que és més antiga encara. Sempre hi ha unes històries superxules al redor de tot això, no? Que són boniques. Però bueno, demà te contaré més cosetes, perquè aquesta esperà anirem al Besamans a les 7 i a les 9 és quan comença de la nit. Comença la professó i ja està, pues estarem ahí també en la professó. I lo de Nino Bravo que t'estava dient,
1: sí.
0: Que redescubre su legado en esta cena espectáculo única en València el pròxim 6 de juny. Està ahí a la Xira del Cantonet ja. Això, un event molt especial, música, emoció i una reinterpretació artística en els millors temes que tenen ells. I això dinner show meravellós, casinocircevalencia.com, ho tens tot. I al front està Juan Carlos Sotos, voz y guitarra, figura clave en el rock and roll valencià, i li acompanya Javi Sevilla a la bateria, Toni Valero al baix, Vicent Tormo a la guitarra i Nelo Calfaro en els teclats. I ja està, i a disfrutar de tot el món que fa tributo i tal de Nino Bravo, sempre fan un respecte meravellós, increïble, i el Casino Cirsa sí que és veritat que no paren de fer coses xules en València, no?
1: Jo crec que han acertado con lo de los dinner shows, sí. es una barbaridad, ¿eh? O sea, tú vas, cenas, luego tienes tu espectáculo y más siendo Nino Bravo. Aunque bueno, el cartel que suelen poner, los tributos sí. A Queen, hemos hablado del de Michael Bublé, un montón. Este Nino Bravo, tenemos que ir.
0: Això
1: ¿quién
0: sí.
1: Vamos a ir esta vez? A ver.
0: Pues.
1: ¿Cuántos podemos ir?
0: Jordi
1: se apunta, vale. Una cocha. Andrea, tú vienes.
2: También,
1: Laura también
2: sí,
1: se viene.
2: Todas.
1: Vale, pues vamos todos esta vez.
0: Y Olivia Newton-John, también te que vendré. Claro.
2: Sí, se ha dicho ya.
0: Ya está, pues ya estamos todos, ya somos cinco. Es que caemos en un coche.
1: Claro, la cocha está ya. Plena.
0: Para remenar al Budena en el Casino Cirsa, que está sentimos ahora, la Budena apunta cinco de Onda Cero. Allí a disfrutar en el Casino Cirsa Valencia, que te ofrece algo muy chulo y es algo que se estaba perguent, ¿no? O que se está perguent, molt. Y esos musicals, y esos espectáculos de poder sopar y poder tener un grupo tocante en directo y tal y cual. Eso,
1: lo
0: me
1: parece
0: que es una orquesta de pobre, que tampoco, que caben y queden menos. Que son más disco móviles y tal. Entonces, estas cosas, les valores más en cara.
1: Desde luego.
0: Com jo valora avui, saps què? Que ha vingut un persianero a ma casa. Que difícil és trobar... Pues, de categoria internacional.
1: Ja tornen
0: el telèfon. Buah.
1: Persianeros.
0: I damunt diu que té 30 anys. Diu, jo me queden encara 34 anys per jubilar-me.
1: No, però és que
0: espectacular,
1: Mel. Sí? Bueno, pues
0: això
1: que
0: se
1: converteix
0: en treballs artesanals,
1: claro.
0: Ara. Persianeros, fontaneros...
1: Que vinga, li fem una entrevista. El persianero, com li diuen?
0: No me recordé.
1: Ah, no, y Manolo, ¿no?
0: No,
1: que... de
0: Manolo pese, yo te digo.
1: Bueno, que gracias. Mañana gente de Fallas. Mañana, bueno, a la 1:20 más gente de Fallas y luego por la tarde programa especial. Ya saben, ahora se quedan con deportes, luego informativos y a las 2:30 volvemos en Comunidad Valenciana en La Onda. Feliz tarde, chao.

0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge, correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada, es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
2: Correctors de les proves Pau amaguen amb renunciar en bloc si la conselleria no atén les peticions dels docents valencians. Bona vesprada, tercera setmana de vaga indefinida i la mesa de negociació tornarà a reunir-se esta vesprada per a intentar acostar postures després de trencar-se ahir la unitat sindical. Mentre tot això passa, els alumnes de segon de batxillerat afronten amb incertesa què va passar en eixa correcció de les proves de la Pau. En seguida els ho ampliem i els contem avui també que ja hi ha acord entre Partit Popular i Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. L'atenció a la comunitat educativa va en augment i ara podria afectar a les proves de la Pau. L'Assemblea de Professorat Corrector, formada per més de 250 especialistes, ha anunciat possibles mesures de pressió davant el bloqueig en les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Entre elles, una renúncia en bloc. Ramon Pérez.
3: Esta assemblea critica el silenci de les universitats públiques valencianes i reclama un suport institucional més clar, tant al professorat com a l'alumnat. Entre les accions plantejades està la no assistència a la constitució dels tribunals de correcció de les Pau, renúncies en bloc i possibles mesures relacionades amb les qualificacions. Agustí Zaragoza, que és professor corrector de l'Institut Pare Vitòria d'Alcoi, assegura que no volen perjudicar l'estudiantat. Defensa que les seues reivindicacions busquen garantir una educació pública de qualitat.
4: Quizá tienen previsto este escenario, ¿por qué no? Es posible que la selectividad funcione con una relativa o cierta normalidad, en ningún momento estamos diciendo que no, y es más, si lo que quisiéramos es que funcionara todo con absoluta normalidad. Ese es nuestro mayor deseo, lo que no podemos ser es cómplices de

0: este escenario lamentable que está produciendo la falta de diálogo honesto y sincero de la Consejería de Educación y de ese silencio inaceptable de la universidad. Por lo tanto, no lo sabemos.
1: I davant d'aquest anunci de l'Assemblea del Professorat Corrector, acaba de compareixer a hores d'ara la Secretaria Autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, ho ha fet en la Conselleria d'Educació. Allí està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada, Núria, què ha dit?
2: Bona vesprada. Sí, la Secretària Autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, assegura que les proves es faran amb totes les garanties i fa una crida a la tranquil·litat. Diu que hi ha 200 preparats en la reserva, si farà falta.
3: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales. 250 no es una cosa, no son la mitad, ¿vale? Es mucho menos. Y además tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva.
2: En qualsevol cas, recorda que el Tribunal Superior de Justícia ja va incloure en els serveis mínims decretats a motiu de la vaga dels docents que l'avaluació i tot allò relatiu a la selectivitat i segon de batxillerat estaria garantit.
1: Gràcies, Núria. Per cert, aquesta vaga també la convocada per el sindicat de maquinistes SEMAFE Metro València, tant pel que fa al metro com al tramvia, afectarà els estudiants que afronten eixes proves de la PAU a la selectivitat, en concret els dies 2 i 4 de juny, el primer i últim dia dels exàmens, sent la major afecció l'entrada per la franja prevista d'aturs de 7 a 10 del matí. I al nostre territori, la protesta dels docents s'ha centrat avui en fer classe al carrer. En Castelló, concretament, en els centres educatius Censal i Enric Soler i Godes, els docents han tret les taules al pati per a manifestar el seu malestar amb la conselleria. Allí ha estat Juanjo Tobar.
4: Sí, i és que no donen per tancada la negociació fins que no vegin acords concrets de la conselleria. Les famílies segueixen donant suport a la protesta, com esta mare i filla.
5: Y hay que pensar que nuestros niños son la futura sociedad, entonces creo que las medidas que se tienen que tomar son justas, necesarias, con una educación pública de calidad.
6: En la clase tenemos muchos niños y hace mucho calor. Y en el patio donde jugamos hace mucho, mucho calor y en las aulas se caen a pedazos.
4: Demanen inversió en l'escola pública i baixada de ràtios.
1: Per cert que la mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament tornarà, com es dèiem, a reunir-se esta vesprada. Ho farà després del trencament de la unitat sindical de les últimes hores amb CESIF i AMPE a favor de signar eixa pujada salarial proposta per la Generalitat.
7: Este PP, Comissions Obreres i UGT, que són els tres sindicats que no van firmar i que representen més de la meitat del professorat, presentaran avui una contraoferta. El coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, acusa la conselleria de voler dividir el professorat.
8: Perquè la conselleria està jugant a la divisió i això nosaltres no ho acceptem. Que en PCSIF hagi acceptat firmar és el seu problema, però s'ha trencat la unitat sindical i això ha sigut motivat per la pròpia conselleria d'Educació, que ho ha buscat, aquesta situació. Per tant, la negociació està en una situació ara complicada.
7: El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, avisa que les demandes dels sindicats de 15 alumnes infantil i de 20 de primària a batxillerat són inviables, però es compromet a presentar una nova proposta amb major concreció i més calendaritzada.
1: Per cert, que el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, està avui a València i ha mostrat el seu total suport a la seva Federació d'Ensenyament per la defensa que està fent per aconseguir millores per al sector educatiu. Amparo Sánchez.
9: Reitera que no sols estan defensant millores laborals, sinó també millores per al sector perquè guanyi qualitat en el seu conjunt.
10: Los ratios de alumnos que posibiliten condiciones de aprendizaje para las clases más desfavorecidas, que no se achicharren de calor o que no se empartan de frío en las aulas. Parte del deterioro de la enseñanza pública en España es consciente, es producto de la no suficiente inversión de muchas administraciones autonómicas.
9: Són valoracions que ha realitzat després de participar en València en l'Assemblea de Delegats i Delegades de la Comunitat Valenciana.
1: I en esta situació de tensió a l'àmbit educatiu, el sindicat CESIF ha denunciat actes vandàlics contra la seva seu de Castelló. El local ha aparegut amb pintades amb la façana i el pany bloquejat amb cola, la qual cosa ha dificultat l'accés a les instal·lacions. Tornem a Castelló. Lorena Pardo.
11: Fets que es produeixen després que el sindicat s'hagi desmarcat juntament amb AMPE de les reivindicacions del personal educatiu. Des de CESIF condenem lo corregut. Paqui Martorell, portaveu sindical.
12: Consideramos intolerable cualquier intento de intimidación contra una organización sindical y contra el ejercicio de la libertad sindical y democrática. CESIF continuará trabajando con responsabilidad, diálogo y firmeza en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector educativo.
11: L'organització sindical ha presentat una denúncia davant les autoritats competents per aclarir els fets i depurar possibles responsabilitats.
13: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
14: ¿Necesitas renovar tu casa? Llegan los días sin IVA de Conforama. Precios increíbles en sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios realmente bajos solo del 22 al 27 de mayo. Conforama.
1: Vox ha anunciat que el Consell presentarà este pròxim divendres el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2025 i que s'aprovaran al mes de juliol.
7: El síndic de Vox, José María Llanos, ha explicat que han negociat amb el PP una sèrie de mesures basades en tres pilars. Una important reducció fiscal, ha dit, el problema d'accés a l'habitatge i la prioritat nacional. Diu que els populars estan d'acord que amb que els espanyols tinguin prioritat a l'hora d'accedir a ajudes socials.
15: El arraigo es algo que está en nuestra legislación, como ustedes saben. La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
7: El PP parla d'estabilitat política i diu que prioritzar no és excloure. L'oposició d'Esquerres critica l'acord de retret, retrau l'assumpció per part del PP de l'ideari, diuen de Vox. José Muñoz, PSPB, Joan Baldoví, Compromís.
16: Sinceramente, yo ya no sé qué más tiene que darle el Partido Popular a Vox para mantenerse en el poder.
17: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics, sessions a Vox, a Casporro.
1: I des de Comissions Obreres recorden que estaran vigilants davant la possible baixada que puga produir-se.
9: La seva secretària general en la Comunitat Valenciana, Ana García, recorda que Vox els té entre sella i sella, però recorda que tenen un paper constitucional.
18: Reconocido en el artículo 7 de la Constitución, que hacemos una labor de negociación de convenios colectivos para toda la clase trabajadora, esté afiliada o no. Que además negociamos todas una serie de derechos sociales para los trabajadores y para las trabajadoras. Insisto, estén afiliados o no lo estén.
1: Per avui, cel poc nuvolós i temperatures estables. Arribem així a les 2. Adeu.
19: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
20: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. El presidente se define abiertamente como ateo. Sánchez no cree en Dios. Si fuese creyente, podría encomendarse a lo divino porque solo un milagro parece ya capaz de frenar el desmoronamiento de la legislatura. Se descompone con cada una de las 4.000 páginas del sumario del caso Plus Ultra que ha mutado a caso Zapatero, según vamos pasando de hoja. Se queda caduco el segundo anterior. Es como un vértigo constante hacia el abismo político que Sánchez estará experimentando hoy en Roma, en la ciudad eterna en la que se encuentra el jefe del Ejecutivo y donde mañana se encontrará con el Papa. El presidente con el emisario de Dios en la tierra, deseando que León XIV interceda y se obre el fenómeno sobrenatural. Está en conexión el jefe del gobierno con el Vaticano, exhibe sintonía con Robert Prevost en su visión de la inmigración y en el impacto de la inteligencia artificial. Así que no descarten que de su visita de 2 días a Roma y de su charla en el Vaticano con el Papa mañana salga devoto y creyente, en busca de un milagro que convierta las joyas de la herencia de Sonsoles en bisutería barata, los billetes ocultos en el radiador de Julio Martínez en papel pintado, las agendas del testaferro pagador con anotaciones sobre gestiones con presos políticos venezolanos en páginas en blanco, la citación judicial de su esposa el 9 de junio en Solo un mal sueño o el juicio a su hermano que empieza pasado mañana en un guión de ficción. Sánchez empieza a querer creer que los milagros existen.
21: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
20: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al martes. ¿Cómo están? No será el día 2 de junio, sino el 17 y el 18, cuando Zapatero comparezca ante el juez Calama. Su defensa solicitó más tiempo ante la extensión del sumario y el juez ha accedido a un cambio de fecha. Va camino el expresidente de perder la memoria y de no conocer a su amigo y socio Julito Martínez, en cuyas agendas han aparecido anotaciones que tienen que ver con decisiones estratégicas como la liberación de presos políticos venezolanos o con su participación en negocios de compraventa de oro y de petróleo. Es difícil explicar por qué uno guarda en su domicilio de decenas de billetes de procedencia desconocida, casi 300.000.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem un programa fins les 3 de l'actualitat més propera, la regional, el que passa a la Comunitat Valenciana. Què passa, Andrea Gut? Molt bona vesprada.
2: Com estàs? Què tal?
1: Per comentar, bé, una notícia que hem conegut d'un artista valencià, Paco Roca, que ha descobert que pues, la IA li ha... La IA i qui està darrere d'aquí.
2: I la persona que està detrás de la IA, exactament, que sempre hi ha algú.
1: Li han bueno, pues, copiat el seu cartell per a la Fira del Llibre de València.
2: Exactament, sí, va ser un cartell que va fer per a aquest 60 aniversari de la Fira del Llibre de València i el creador Paco Roca ha descobert que coincidís d'una manera òbvia, com ha denunciat ell per xarxes, amb el cartell de la Fira del Llibre de Sant Martín de la Vega, que és un poble de Madrid. Ha fet una denúncia comparant les dues fotos dels dos cartells, que evidentment són pràcticament iguals, no? Fent aquesta denúncia contra la intel·ligència artificial i contra les creacions, no? dels autors com ell. Així que intentarem parlar en ell per a que ens conte si va a ficar denúncia o exactament què és el que va fer davant d'aquest plagi.
1: En seguida li preguntem, tindrem també coses interessants que contar-los. Núria Moreno, de seguida ens apropa aquests projectes amb Caixa Popular. Però primer, actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Primer, pues, les principals notícies en la jornada d'avui.
3: Bé, pues, continuem en aquesta tensió a la comunitat educativa i va en augment perquè ara podria afectar a les proves de la Pau. L'assemblea del professorat corrector, formada per més de 250 especialistes, ha anunciat possibles mesures de pressió davant el bloqueig en les negociacions amb la Conselleria d'Educació, entre elles la renúncia en bloc. Agustí Zaragoza és professor corrector de l'IES Pare Vitoria d'Alcoi i assegura que no volen perjudicar els estudiants i defensa que les seues reivindicacions busquen garantir una educació pública de qualitat.
4: Quizá tienen previsto este escenario, ¿por qué no? Es posible que la selectividad funcione con una relativa opción.

0: importància té per a COCENFE aquesta unió, no?, amb l'entitat valenciana?
1: Pues te diría que es fundamental, porque ya llevamos muchos años, no solo con el Descobrín, sino con el Sense Barreres, y hemos creado como una simbiosis.
2: Sí.
1: Hemos creado una simbiosis y la verdad es que trabajamos muy a gusto.
2: Nos lo pasamos pipa.
1: Y muy bien, o sea, es qué genial. O sea, sí. Contamos unos con otros y trabajamos muy bien en equipo, la verdad.
0: Mm-hmm. Molt bé. Recordem que és entre el 28 de maig i el 6 de juny. On poden consultar, dèiem, al web, si voleu donar alguns detalls, també si cal reservar lloc.
2: Sí, en la pàgina web tienen toda la información. Hay un apartado que es Sigle Cultural Descobrim. Allí tienen un poco la explicación de cada una de las actividades, la idea general del ciclo y sobre todo esos formularios en los que gratuitamente, porque todas las actividades son gratuitas, pueden apuntarse. A ver, yo les animo personalmente a que vengan pasado mañana, ¿no?, que tenemos la inauguración de esa exposición y habrá picaeta. Oye, que se vengan, que les vamos a contar...
0: Amb això igual tal vegada convences a més d'un.
1: Sí, és una làstima, però és veritat.
0: No, sí. Doncs ja saben, eixe cicle cultural Descobrim, amb el lema Cabriola, organitzat per la Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la província de València, en col·laboració amb Caixa Popular, del 28 de maig al 6 de juny. Maria José Martínez, presidenta de COCENFE València, i David Silvestre, coordinador del cicle. Gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada i molts èxits i que continuem parlant d'una setena edició del cicle cultural.
2: Segur que sí. Moltes gràcies
1: pues
2: a vosaltres.
1: Muchas gracias a vosotros.
3: Posats a alegrar-te el dia, preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tots són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València Capital Espanyola de l'Economia Social.
4: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.

0: Doncs ara els anem a portar a un lloc molt especial. Ens n'anem cap al parador del Saler. En aquest cas, camp de golf, un paratge natural incomparable, uns recursos immillorables, amb eixe hotel, amb eixa gastronomia. Doncs anem a conèixer com són les previsions d'ocupació per aquest estiu i també algunes coses relacionades en aquest parador que van a tindre lloc. Així que anem a conèixer-ho de la mà del director del parador i camp de golf del Saler, de la mà de Francisco Contreras Alvarado. Francisco, molt bona vesprada, com estàs?
1: Hola, molt bona esperada. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
0: Què previsions, Francisco, anem a parlar primer d'ocupació ja per aquest estiu, no? Perquè si les xifres són bones, no? Pareix ser que el parador enguany pues va cap a més, no? Aquest estiu. Conta'ns un poc com es presenta la temporada.
1: Doncs la veritat és que després d'una trajectòria d'un inici d'any molt bo, una primavera molt bona, tot i el mal temps que ens va fer aquest hivern, la veritat és que les previsions són bones, les previsions del CERVA són molt bones i esperem un molt bon estiu, per donar a conèixer aquesta terreta, que vingui molta gent a veure-ho i que pugui estar aquí i gaudir de les seves vacances.
0: Perquè anem a recordar als oients, Francisco, tots els recursos que té el parador, totes aquelles coses de les que podem gaudir, perquè podem fer esport, podem gaudir de la natura, podem tindre un bon descans, que sovint ho anem necessitant molt.
1: Jo crec que sobretot és intentar transmetre als visitants, als turistes que venen, el privilegi d'estar aquest enclau del ple parc natural de l'Albufera, un enclau únic a tota Espanya, diria que a tota Europa, poder gaudir i cuidar-ho, la responsabilitat de cuidar-ho, de mantenir-ho i de regenerar-ho també, gaudir del nostre spa, gaudir dels passejos per la Devesa, de les visites a l'Albufera, gaudir d'unes platges úniques, de la natura i de la flora i fauna al nostre spa, però mira, per sobre de tot, jo ho posaré almenys juntament amb l'espai natural on estem, del nostre equip de treballadors, d'aquesta gent, molta gent d'aquí de la Terreta, del Palmar, del Saler, de Perellonet, de Sueca, tota aquesta gent que els hi fa

0: Vinga, aquesta acollida, aquest caliu, aquest, una manera de ser d'aquí de la Terreta i que la gent tant aprecia quan ens visita.
1: València està en eixa franja de ciutats per les quals es veurà millor l'eclipse del 12 d'agost, del que hem vingut parlant molt i que parlarem també. S'ha notat el parador en recent decidiments?
0: Ui, sí, jo em confesso un ignorant complet de que venia l'eclipse, van començar a pujar la reserva, se'ns van avisar de la nostra central, i dic, mare de Déu, però què és això? Doncs sí, una demanda impressionant, l'oportunitat de veure-ho aquí, i en aquest lloc privilegiat de veure-ho per a la gent serà impressionant, i si la demanda és fortíssima, estem pràcticament plens per aquest dia. Agost ja és de per si el millor mes de l'any, però aquest 12 d'agost està la demanda, és boníssima, seure aquí al camp de golf, seure aquí a la banda de la platja i veure l'eclipse serà un privilegi. Sobretot ells pensen, la gent que ve diu, mira, tinc més garanties de que faci sol, de que no estigui ennuvolat aquí a València, que no pas a altres llocs de la península d'Espanya.
1: Exactament, doncs ja saben que si no saben on veure aquest eclipse, doncs el Parador és un lloc ideal per a fer-ho. D'altra banda, València acollirà pròximament els Gay Games i la competició de golf es celebrarà precisament ahir al Saler. Què suposa per al Parador formar part d'un esdeveniment internacional d'aquestes característiques?
0: Doncs una responsabilitat molt gran per la imatge que transmitirem de la nostra ciutat, de la nostra terra, però també és un luxe perquè hem organitzat Opens d'Espanya, hem organitzat CB Trophy, molts campionats europeus, però els Gay Games mai i no ho havíem pensat, ho confesso, però serà una oportunitat per donar a conèixer la ciutat de València, per donar a conèixer tot el que oferim i tenir un client amb un poder adquisitiu molt bo, molt bo, molt bo, i tenir-los aquí a la competició de golf amb els nivells que jo he vist, molts bons jugadors de golf, he vist uns hàndicaps impressionants, i gaudir d'aquí del Parador els tres dies, són un dia d'entrenament i dos dies de competició, jo crec que serà un esdeveniment, jo tinc moltes ganes, moltes ganes aquí de rebre'ls i de rebre els visitants, està sent un complet èxit, l'Ajuntament està volcant-se i la veritat és que jo estic segur que serà un abans i un després per València, perquè ens donarà a conèixer aquesta actitud, aquesta simpatia de la gent d'aquí a tots els visitants, que seran milers i milers que vindran a visitar-nos.
1: I tant que sí. D'altra banda també, Francisco, el Saler també acollirà el torneig European Young Masters, exacte, que representa també per a vosaltres una competició de referència per a les futures promeses del golf europeu.
0: Doncs la veritat és que estem parlant d'un camp de golf dels millors de l'Europa continental, que el tenim aquí, el tenim nosaltres, del millor que hi ha a tota l'Europa continental, precisament per la naturalesa on està. Aquest entorn, el privilegi de poder jugar al costat de la platja en un lloc adjunta a una ciutat impressionant com és València. Ens venen seleccions de tota Europa amb les actuals promeses del golf europeu, molt concentrats, és una gent que ve a competir, ven competir amb un caràcter i una actitud d'anar més, però que ens dona també a conèixer aquestes seleccions europees, el que oferim aquí nosaltres. El golf és un segment turístic fantàstic. Pensa que el golf, a més de tot el que aporta, té una desestacionalització molt gran, la temporada alta al novembre, i en canvi a l'agost és la temporada més baixa de tot, amb la qual cosa desestacionalitza molt el turisme i ens va molt i molt bé. És un segment molt, molt, molt interessant i d'un gran poder adquisitiu també.
1: I per últim també voldríem destacar, ja que esteu on esteu, en aquest paratge natural de l'Albufera, quines accions concretes està desenvolupant el Parador del Saler en l'àmbit de la sostenibilitat, perquè sabem que teniu campanyes amb la Fundació Oceanogràfic i altres coses.
0: Sí, nosaltres, la veritat és que és un compromís estar aquí. Ja no és apostar per la sostenibilitat, que jo trobo massa conservador parlar de sostenibilitat. Parlem per la regeneració constant del nostre entorn. Anar més, anar a millorar tot el que podem. Les dunes més altes de tot el parc natural estan aquí, les dunes més, el cordó dunar més ben conservat està aquí. Nosaltres depurem el 100% de les aigües que consumim i reguem amb elles, la fotovoltaica ens dona molta aigua calenta, la fotovoltaica també tota l'allumenat exterior i molt, molt, molt, molt fruit dels acords d'aliances estratègiques amb les ONGs que tant ens ajuden, Xaloc, Global Nature, moltes Gravity Waves que ens donen mobiliari de xarxes marines de plàstic.

0: Ciutat Valenciana, Ramon Pérez.
1: Les negociacions per a buscar una eixida a la vaga educativa indefinida estan esta vesprada directament estancades. Hi ha diàleg, sí, estan reunits en estos moments a la Conselleria d'Educació, però sense cap avanç destacat. Avui mostra el seu suport el professorat que corregirà les proves d'accés a la universitat i que amenaça amb no presentar-se, no corregir i comprometre així la selectivitat d'enguany. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. On sí hi ha acords entre PP i Vox, avui han donat a conèixer que un any més han pactat els pressupostos de la Generalitat. L'Esquerra assegura que els comptes públics valencians inclouran eixe principi d'identitat nacional. Vox ho confirma i el PP ho matisa. Al control tècnic està Guillermo Suay, així que amb el seu treball també comencem. Poques novetats, un dia més sobre la vaga educativa indefinida. Tenim en marxa a hores d'ara la mesa de negociació corresponent al dia d'avui, mesa que sembla centrar-se esta vesprada en la qüestió de quants alumnes ha de tindre cada aula. Conselleria presentarà demà el seu pla al respecte. S'està parlant també de reducció de burocràcia, amb vora una vintena de propostes per part de la Generalitat. Els sindicats estan demanant més concreció, tot per escrit i calendarització. És a dir, terminis concrets, després de denunciar en este sentit que Conselleria no té encara l'acta de la reunió de negociació d'ahir. Continua cuejant, a més, 24 hores després, ixe acord a mitges que contàvem a la brújula de dilluns. Dos dels cinc sindicats sí signaven la proposta de pujada salarial. El coordinador d'acció sindical de l'STPV, el sindicat majoritari, Marc Candela, acusa la Conselleria de voler dividir el professorat.
2: Perquè la Conselleria està jugant a la divisió i això nosaltres no ho acceptem. Que en PCC faig acceptat firmar és el seu problema, però s'està trencant, s'ha trencat la unitat sindical i això ha sigut motivat per la pròpia Conselleria d'Educació, que ho ha buscat, aquesta situació. Per tant, la negociació està en una situació ara complicada.
1: Avui dimarts, aquests sindicats que ahir es desvinculaven i sí firmaven un acord salarial amb la Conselleria, un microacord s'ha vingut a dir, i aquests sindicats que són CESIF i ANP denuncien actes vandàlics contra les seues seus a Castelló de la Plana. Han aparegut avui amb pintades a la façana amb la paraula rates i amb el pany de la porta bloquejat amb cola, fet que ha dificultat clar l'accés als seus locals. A Juanjo Tovar.
3: Sí, segons han explicat, els fets es produeixen després de que els sindicats s'hagin desmarcat de determinades reivindicacions del personal educatiu. Paqui Martorell és la portaveu de CESIF.
4: Consideramos intolerable cualquier intento de intimidación contra una organización sindical y contra el ejercicio de la libertad sindical y democrática. CESIF continuará trabajando con responsabilidad, diálogo y firmeza en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector educativo.
3: ANPE assegura haver rebut també missatges ofensius, desqualificacions personals, amenaces i senyalaments contra membres de la seva organització. El sindicat ha sol·licitat, a més, la convocatòria urgent de la Junta Personal Docent No Universitari de Castelló per abordar la situació.
1: El professorat valencià ha rebut avui el suport d'Unai Sordo, que és el secretari general de Comissions Obreres a nivell estatal i que ha assistit a una jornada del sindicat a València. Sordo ha fet seues les demandes del professorat que, de fer-se realitat, diu el líder de Comissions Obreres, beneficiarien tota la comunitat educativa.
5: Los ratios de alumnos que posibiliten condiciones de aprendizaje para las clases más desfavorecidas, que no se achicharren de calor o que no se empartan de frío en las aulas. Parte del deterioro de la enseñanza pública en España es consciente, es producto de la no suficiente inversión de muchas administraciones autonómicas.
1: La protesta s'ha traslladat avui de classe al carrer i és literal, per exemple, als col·legis Censal i Enric Soler i Godes, a Castelló de la Plana. Allí, el professorat ha tret les aules al carrer per a manifestar el seu malestar amb Conselleria. Juanjo.
3: Sí, i és que no donen per tancada la negociació fins que no vegin acords concrets de la Conselleria. Les famílies segueixen donant suport a la protesta, com esta mare i filla.
6: Y hay que pensar que nuestros niños son la futura sociedad, entonces creo que las medidas que se tienen que tomar son justas, necesarias, con una educación pública de calidad.
7: En la clase tenemos muchos niños y hace mucho calor. Y en el patio donde jugamos hace mucho, mucho calor y en las aulas se caen a pedazos.
3: Demanen inversió en l'escola pública i baixada de ràtios.
1: Ui, això és important, queda exactament una setmana, 7 dies per a que comencen les proves d'accés a la universitat.

0: Universitat d'enguany a casa nostra, i aquestes proves, ho mencionàvem en portada, aquestes proves podrien veure's alterades per la vaga educativa indefinida. L'Assemblea de Professorat Corrector, que està formada per més de 250 especialistes, ha anunciat possibles mesures de pressió davant el bloqueig en les negociacions. Entre aquestes accions que plantegen està, per exemple, no assistir a la constitució dels tribunals de correcció, renunciar en bloc i també possibles mesures relacionades amb les qualificacions, amb les notes de la selectivitat. Agustí Zaragoza és professor corrector de l'Institut Pare Vitòria d'Alcoi, assegura que no volen perjudicar els estudiants, però defensa que les seues reivindicacions busquen garantir una educació pública de qualitat.
1: Quizá tienen previsto este escenario, ¿por qué no? Es posible que la selectividad funcione con una relativa o cierta normalidad, en ningún momento estamos diciendo que no, y es más, si lo que quisiéramos es que funcionara todo con absoluta normalidad. Ese es nuestro mayor deseo, lo que no podemos ser es cómplices de este escenario lamentable que está produciendo la falta de diálogo honesto y sincero de la Consejería de Educación y de ese silencio inaceptable de la universidad, por lo tanto, no lo sabemos.
0: I què diu a tot això la Conselleria d'Educació, Núria Moreno?
2: La secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, ha llançat un missatge de tranquil·litat als estudiants.
3: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales. 250 no es una cosa, no son la mitad, ¿vale? Es mucho menos. Y además tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva.
2: Els tribunals, per si hi haguera alguna contingència, es constituiran abans del divendres, com es va fer durant la pandèmia de Covid. Recorda que els docents que s'apunten a corregir ho fan de manera voluntària i advertís de les conseqüències de no complir amb les seues obligacions.
3: Y una de las consecuencias es que no podrá volver a formar parte como miembro de esos tribunales en el futuro.
2: Des d'Educació insisteixen que el Tribunal Superior de Justícia ja va incloure en els serveis mínims decretats amb motiu de la vaga docent que l'avaluació de segon de batxillerat i tot allò relacionat amb les proves de selectivitat estaria garantit i així, diuen, serà la setmana que ve.
4: Hacer vida en la calle, las terrazas, bajar al parque, preferir el horario de verano, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
5: El viernes 29 de mayo vive una edición especial de Comunidad Valenciana en la Onda desde el CDT de Turismo de Valencia. Hablaremos de turismo con valores, el lado humano del turismo en la Comunidad Valenciana. Un turismo que da oportunidades, que genera empleo y que mejora la vida de muchas familias. Porque el turismo, cuando se hace bien, también es compromiso, igualdad y futuro. Comunidad Valenciana en la Onda, el viernes 29 de mayo desde la CDT de Turismo de Valencia. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana, el turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
0: 7 i 28, la Generalitat presentarà este pròxim divendres el projecte de pressupostos valencians per enguany, per al 2026. S'aprovaran previsiblement el pròxim mes de juliol, després del pacte entre PP i Vox. Totes les reaccions amb Amparo Piqueres.
6: El síndic del partit de Santiago Abascal, José María Llanos, ha explicat que han negociat amb el PP una sèrie de mesures basades en tres pilars. Una, important, ha dit reducció fiscal, el problema d'accés a l'habitatge i la prioritat nacional. Diuen que els populars estan d'acord que els espanyols tinguin prioritat a l'hora d'accedir a ajudes socials.
7: El arraigo es algo que está en nuestra legislación, como ustedes saben. La prioridad nacional es exactamente eso. Los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
6: El síndic del PP, Nando Pastor, valora l'acord pressupostari amb Vox, parla d'estabilitat política i diu que prioritzar no és excloure.
8: El Plan Nacional de Vivienda del Partido Popular de Génova o el Plan Nacional de Inmigración del Partido Popular de Génova, anterior a que apareciese en la escena política el término prioridad nacional, contemplaba estas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de priorizar las ayudas que se conceden a los ciudadanos, ¿no?
6: L'oposició d'Esquerres ha criticat l'acord i han retret l'assumpció per part del PP de l'ideari, diuen, de Vox. José Muñoz, síndic del PSPB, Joan Baldoví, de Compromís.
9: Sinceramente, yo ya no sé qué más tiene que darle el Partido Popular a Vox para mantenerse en el poder.
10: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics, cessions a Vox a Casporro.
6: El Consell aprovarà el projecte de pressupostos divendres que ve. Després els consellers compareixeran en les Corts per explicar els comptes dels seus departaments entre el 2 i el 4 de juny. Finalment, la previsió és que el dictamen final de pressupostos tiri avant durant el 21 i 22 de juliol.
0: La regidora de Vox a l'Ajuntament de València, Cecília Herrero, serà finalment jutjada per un delicte d'odi. Herrero va publicar tuits insistents, als quals, segons la Fiscalia, denigrava les persones migrants, homosexuals i amb discapacitat de manera reiterada durant 4 anys. Qualificava, per exemple, les persones migrants de salvatges i demanava la seva deportació i expulsió massiva d'Europa. Herrero va formar part del govern municipal de València amb el PP fins que va eixir-se'n ara fa uns mesos. Havia presentat un recurs contra el seu processament, però aquest recurs ha sigut desestimat i haurà de seure a la banqueta dels acusats. Les associacions de víctimes de la Dana asseguren estar analitzant el dictamen pactat per PP i Vox per a tancar la comissió d'investigació de la Dana a les Corts. Este dictamen es votarà demà dimecres abans de concloure els treballs. Demà, per tant, es donarà ja per tancada aquesta comissió apenes 10 mesos després de les primeres compareixences. Amparo Sánchez.
11: Consideren que la comissió només ha servit per a donar continuïtat al relat inicial de les dues formacions i no per a investigar com es va gestionar l'emergència. Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024, i Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals Dana.
12: Es justifica que no hi havia informació i això no és de veres, perquè està contrastat en el jutjat d'instrucció número 3 de Catarroja amb proves i anem a estudiar-ho detingudament per a donar una resposta.
13: Nosaltres volíem que ens escoltaren. I l'única manera de que s'escoltarem era tindre presència allí. Però sorpresa cap. Sabíem d'antemà que anava a ser un paripé i un paripé assegut.
11: Dissabte, més de 200 entitats tornaran a eixir al carrer per a reclamar que l'expresident Carlos Mazón deixi la seva acta en les Corts.
0: Obrim ara la pàgina de successos. Investiguen dos homes pel robatori de més de 6 tones de coure a la plana d'Utiel-Requena. La Guàrdia Civil calcula danys superiors als 100.000 euros després de sostraure cablejat telefònic en diferents localitats de la comarca. El grup operava concretament a la Venta del Moro. Dani Rodrigo.
14: La Guàrdia Civil investiga dos homes de 29 i 35 anys per la seva presunta implicació en el robatori de més de 6 tones de cable de coure en diferents localitats de tota la comunitat valenciana. La investigació es va iniciar després de localitzar els agents un crematori de plàstic en una zona arbrada de Venta del Moro. Lucía Hernández és la portaveu de la Guàrdia Civil.
15: Sustraían el cable de líneas telefónicas, lo transportaban en vehículos de alquiler para posteriormente quemarlo y quedarse únicamente con el cobre. Finalmente, este cobre era vendido en un centro de reciclaje.
14: La Guardia Civil ha pogut acreditar la venda de més de 6.000 quilos de coure per un valor de 44.200 euros encara que els danys ocasionats i el material sostret superarien els 100.000.
0: L'Audiència de València ha condemnat a 2 anys i 1 mes de presó un agent de la Policia Nacional destinat a Torrent que va simular el robatori de la seva moto i que va cobrar més de 13.000 euros d'indemnització a l'assegurança de manera fraudulenta. I jornada amb diversos incendis destacats a les comarques de Castelló. El primer a Gaibiel, a l'Alt Palància, en una zona de difícil accés del terme municipal. Els bombers l'han donat ràpidament per estabilitzat, també per controlat, tot i que ha requerit la presència de 3 mitjans aeris per tal de sufocar les flames, i a hores d'ara estem més pendents del segon incendi, en este cas a la frontera amb Terol, al seu pas per Vilafranca, als Ports, un incendi que es troba controlat i al qual treballen efectius tant de la Generalitat com del Govern d'Aragó. Temps ja per a conèixer l'actualitat esportiva valenciana d'avui. Eduardo Esteve, bona vesprada.
16: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: I avui, Edu, comencem pel València Bàsquet.
16: Sí, perquè avui torna la Lliga ACB amb València Bàsquet jugant davant Saragossa després de la seva participació en la Final Four de la Eurolliga. Serà les 9 i quart al Príncipe Felipe i pel que fa al futbol els equips ja comencen a planificar la propera temporada una vegada acabada la Lliga. Quines són les novetats al València i Llevant? Sergi López, bona vesprada.
17: Què tal, Edu? Bona vesprada. Efectivament, Diego López ha passat per la ciutat esportiva de Paterna, arranca la seva recuperació després de patir aquesta greu lesió en els lligaments del seu genoll i que, per tant, tot apunta que estarà fora de joc, fora de combat fins a inicis del pròxim any, és a dir, per a gener de 2027. Amb les plantilles ja de vacances, tant en València com en el Llevant Unió Esportiva, arranca ara la planificació de cara a la temporada 26-27.
16: Gràcies, Sergi. Les convocatòries internacionals, un problema per a un Castelló que es juga en l'ascens aquest proper cap de setmana. Víctor Franc, bona vesprada.